0: l'han fet tots els alumnes, no? I és espectacular el resultat per als joves de 16 i 17 anys que hagin aconseguit un resultat tan bo, no? I tan magnífic. Quan ells van plantejar el tema, van triar a veure de què anaven a parlar, i diguem que les entrevistes estan fetes entre iaios i nets o netes, i, o les iaies, o algun pare, algun tio, i els alumnes, no? I van pensar que el tema del qual anaven a parlar seria la comunicació a tots els nivells, no només a nivells de xarxes socials, de telèfons, sinó la comunicació oral i parlada. I, bueno, i és molt interessant perquè, evidentment, el contrast és molt gran de com es feien les coses, com compten les persones de majors, de com es comunicaven, com quedaven per a l'oci en els amics i tal, a com es comuniquen avui dia i com es comuniquen ells en aquesta edat tan jove, no? Uh-huh. I, clar, el contrast és espectacular. I també vull destacar la complicitat, perquè, evidentment, entre nets i iaios hi ha una complicitat que es veu en el documental, que no es pot amagar, no? Uh-huh. Perquè es coneixen molt i resulta molt tendre, no? I molt, molt interessant el resultat.
1: Todos los documentales que se han realizado, sobre todo cuando cuentan con esos testimonios orales, tienen un valor cuando se hacen, pero van a tener mucho más valor dentro de 10, 20, 30 años. Este concretamente, este documental, Le Spiel, va a tener, me imagino, por una parte la emoción del estreno, pero por otra, sobre todo cuando por las razones de la vida haya personas que falten, ver de nuevo estas imágenes van a ser unas sensaciones que son difíciles de asimilar, ¿no?
0: Sí, no només en este documental, en els 8 documentals.
1: Todos.
0: Evidentment han passat 8 anys i malauradament hi ha persones que ja no estan entre nosaltres, no? Tens tota la raó, li dona un valor molt gran, no? Perquè arrepleguem un poquetet d'eixes persones, de la seva essència, de la seva manera de veure el món, i tot això, quan més temps passa, més valor té. I, en fi, és que això, diguem que són els fonaments del Museu de la Paraula, és, diguem, en el que es basa la idea, no? Perquè de arreplegar un poc tota aquesta part d'efímera i tota aquesta part immaterial, intangible, que és les coses parlades, el tema oral, de fixar-ho d'alguna manera i de conservar una part d'això. I, bueno, també, pel que fa a la col·laboració, la part del geriàtric, que també apareix en el documental, diguem que és una part complementària, no? Perquè els alumnes, a banda d'aquest treball que han fet en els seus iaios i iaies, han estat uns mesos anant, que és el segon any que fan aquesta experiència, han anat al geriàtric de Banyeres de Mariola a fer activitats en els residents que n'hi ha allí. Això també jo crec que sorprendrà molt, de veure les sinergies i la complicitat que s'ha creat entre persones que no es coneixien, entre joves de 17 anys i 16 anys, residents del geriàtric, i també és una cosa molt sorprenent, no?, per veure la sintonia que s'ha creat ahir i l'estima, perquè quan vegeu el documental es donareu compte que així no n'hi ha res actuat, o sigui, que és tot, diguem que transpira autenticitat, no? És autenticitat tot, no? I veient les imatges ja es veu la complicitat que s'ha creat, i, bueno, crec que és una cosa preciosa, no?, perquè normalment sempre eixa barrera, dic que este documental és especial per això, perquè aquesta barrera que sempre pensem que hi ha entre persones molt majors i persones molt joves, això ho desmentís totalment, no? Perquè s'ha demostrat que a la gent jove també li interessa molt les històries dels majors, que al final és saber d'on venen, i jo crec que és una cosa que desmentís molts tòpics, molts tòpics de dir, no, als joves no els interessa res. Al contrari, vull dir que este documental és una prova que ho desmentís.
1: Bueno, el estreno serà el sábado a las 8 de la tarde, imagino que entradas quedan poquitas.
0: Pues ja van quedant-ne poques, perquè esta setmana sí que és quan hem fet ja la promoció més intensa, i sí que ha passat molta gent a replegar les entrades, que s'arrepleguen l'entrada és gratuïta, però s'han de replegar les entrades per a controlar l'aforament, com sempre, que és en el Teatre Principal i en el Museu Valencià del Paper. Durant el que queda de setmana s'acabaran de distribuir, bueno, fins que es complete el teatre.
1: Bueno, serà el sábado, ese estreno del noveno documental, iremos a por el décimo, ¿no? Imagino.
0: Bueno, any a any i pas a pas, anem fent. Però la veritat és que fa 9 anys, quan vam començar, no pensàvem que en farien 9. De moment, n'hi ha que posar-se a cada tema i a treballar-lo, i, bueno, tant de bo siga així, no?, que puguem continuar.
1: Bueno, pues es el resultado, en definitiva, del trabajo, del último trabajo que se ha hecho hasta ahora del Museo de la Paraula de Banyeres de Mariola, con su responsable, con el director del documental, con Josep Miquel Martínez. Hemos tenido oportunidad de hablar una ocasión más, así que, bueno, pues lo veremos, si no en el Teatro Principal, después en YouTube, ¿no?
0: Exacte, com sempre, una volta es fa l'estrena.